A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

0: 26 d'agost. Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

0: les comunitats autònomes per demanar-los que se deixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers d'immigrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus i també la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents, mentre que el Ministeri de Sanitat assegura que el sistema està molt tensionat però nega que hi hagi col·lapsat. I Protecció Civil manté aquest dilluns l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. A partir del migdia i fins la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats també de tempesta i fenòmens de temps violent, especialment de pedra grossa. Durant l'episodi d'ahir diumenge, el 112 va rebre 863 trucades, més de la meitat relacionades amb inundacions. I de fet, els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com una barrera que dificulta l'evacuació de l'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes i estudiar nous passos, dipòsits i canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:15 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i també les maniobres de reanimació, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre obertarà una investigació per tal d'esclarir les causes dels fets. I l'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat els fets ocorreguts durant la festa major. Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns menors, i han obert una investigació també per una suposada agressió sexual en grup a una noia. El consistori ha expressat el seu suport a les persones afectades i també a les seves famílies i ha qualificat aquestes conductes d'absolutament intolerables.
1: Notícies en xarxa.

26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. El dimarts 25, a partir de les 4 de la tarda, talls a l'avinguda Vall de Safan, carrers Xurruca, Trabal i Emsel Claver. Restarà prohibit aparcar al pàrquing de l'Aqua, l'Observatori de l'Ebre, el pont del Via Albert, el de la Seu del Parc Natural, pàrquing de la zona d'autocaravanes, Torre d'en Gil i pàrquing de terra del Passeig Manel Cid. Les limitacions no s'aplicaran als veïns d'aquests carrers. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellbisbal, deixa circulació intensa direcció Lleida. A banda també a l'AP7, dues avaries dificulten també la circulació, una a Tarragona on només hi ha un carril obert i una altra al Vendrell que deixa un vehicle al voral amb dues direcció Barcelona. I en clau polític...

0: també en acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, especialment pedra grossa. Durant l'episodi d'ahir diumenge, el 112 va rebre 863 trucades, més de la meitat relacionades amb inundacions. I de fet, els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com una barrera que dificulta l'evacuació de l'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes i estudia nous passos, dipòsits i també canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:45 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home malferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les causes dels fets. I també l'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat els fets ocorreguts durant la festa major d'aquest cap de setmana, on els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns menors, i han obert també una investigació per una suposada agressió sexual en grup a un altre noi. El consistori ha expressat el seu suport a les persones afectades i a les famílies i ha qualificat aquestes conductes d'absolutament intolerables.
1: Notícies en xarxa.

26 d'agost. Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellbisbal, deixa circulació intensa direcció Lleida. A banda, l'AP7, dues avaries dificulten també la circulació, una a Tarragona, només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa també un vehicle al voral amb dues direcció Barcelona. A banda, també un accident a l'AP7, en aquest cas a Montornès de Vallès, deixa un carril tallat en sentit Girona. I pel que fa al servei ferroviari, Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense servei. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents.

0: cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes, estudiant nous passos, dipòsits i canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:45 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat els desplaçaments de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre obertarà una investigació per tal d'esclarir aquests fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. El dimarts 25, a partir de les 4 de la tarda, talls a l'avinguda Vall de Safan, carrers Xurruca, Trabal i Encel Clavé. Restarà prohibit aparcar al pàrquing de l'Aqua, l'Observatori de l'Ebre, el pont del Via Albert, el de la Seu del Parc Natural, pàrquing de la zona d'autocaravanes, Torre d'en Gil i pàrquing de terra del Passeig Manel Cid. Les limitacions no s'aplicaran als veïns d'aquests carrers. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials. Antena Caro. La fórmula.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat la retirada d'un vehicle accidentat a la 2 a Castellbisbal, deixa encara circulació intensa direcció Lleida. A banda, encara ara, dues avaries a l'AP7 dificulten la circulació, una a Tarragona, només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa un vehicle al voral amb dues direcció Barcelona. A banda, també, un altre accident a l'AP7, però en aquest cas a Montornès del Vallès, deixa un carril tallat en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, a causa d'un robatori de cable entre Puigverd i Juneda, s'estan registrant retards als trens que circulen per la línia de Lleida a Pirineus, les Borges Blanques. A banda, també, Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès avui el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès, un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen, per tant, a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense servei. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst per avui al centre i al nord-est de Catalunya. Nord-oest, volíem dir. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que a partir del migdia es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4 sobre 6 afecta ara a 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com també zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses a la tarda, poden anar acompanyades també de tempestes fortes, pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclafits. I en aquest sentit, els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com la barrera que dificulta l'evacuació de l'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes i estudiar nous passos, dipòsits

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: No para ni per fer la migdiada. Tere Caro, obert sempre per vacances.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions a l'AP2 a Castelldans en sentit Lleida per una avaria que obliga a tallar un carril. També a l'AP7 hi ha congestió entre Tarragona i Constantí en sentit Barcelona per la retirada d'un vehicle amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, a causa d'un robatori de cable entre Puigverd i Juneda, s'estan registrant retards als trens que circulen entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques. I també Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès avui el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès, un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen, per tant, a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense fer-ho. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst per avui al centre i al nord-oest de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que a partir del migdia es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins i tot a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4 sobre 6 afecta 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com també zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses a la tarda, poden anar acompanyades també de tempestes fortes, pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclafits. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat avui les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tetanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I Barcelona compta amb un nou espai permanent de record a les víctimes de feminicidis. Es tracta de l'Escletxa, una intervenció artística ubicada en una paret mitgera del carrer d'en Tripó al barri del Born. La instal·lació consisteix en una esquerda de mirall que recorre la paret i que incorpora els noms d'unes 150 dones i infants assassinats per feminicidi i violència vicària, principalment a l'Estat. I pel que fa als esports, el Barça ha començat la defensa del títol de Lliga amb una golejada contundent a l'Elx per 0-5. Rafinha, que ha jugat de davanter centre, ha marcat dos gols, mentre que Fermín López també ha fet un doblet. El cinquè gol l'ha marcat el nou fitxatge, Karim Adeyemi, en el seu debut amb l'equip blaugrana. Lamine Yamal ha estat protagonista en l'atac i Anthony Gordon també ha repartit dues assistències, una estrena immemorable per al conjunt de Hansi Flack en set eixa la temporada amb autoritat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. En mobilitat encara ara retencions a l'AP2 a Castelldans en sentit Lleida per una avaria que obliga a tallar un carril. A banda també una altra avaria, en aquest cas a l'AP7, a Parets del Vallès també deixa un carril tallat sentit Tarragona. Finalment, a l'AP7 també hi ha congestió entre Tarragona i Constantí en sentit Barcelona per la retirada d'un vehicle, amb també un carril tallat en aquest punt. I Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès avui el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen a circular, per tant, entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense fer-ho. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst avui al centre i al nord-oest de Catalunya. El Servei Meteorològic alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4 sobre 6 afecta 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i també l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com també zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses a la tarda, poden anar acompanyades també de pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclafits. I de fet, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha demanat una reflexió de país sobre la gestió i condicionament de diferents infraestructures per tal d'evitar inundacions quan hi ha fortes tempestes. Dos dies després dels aiguats que van afectar especialment Roda de Berà, Creixell i el Vendrell, Martínez ha posat el focus en la via del tren, que en ocasions fa de tap i evita que carrers, torrents i rieres puguin abocar bé al mar. El Valle ha reclamat més passos soterrats i més inversions d'administracions superiors, així com també un replantejament sobre la urbanització en zones inundables. I el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i també reclama mesures urgents. I la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha confirmat que es manté la vaga del primer dia de curs, el 8 de setembre, als centres educatius. Segura ha instat al Departament d'Educació a reprendre urgentment les negociacions per tal d'evitar noves aturades durant el primer trimestre i ha assegurat que no hi ha hagut cap contacte des de l'última reunió. I el Futbol Club Barcelona condemna l'ús desproporcionat de la força policial contra aficionats blaugranes als voltants de l'estadi Martínez Valero abans del partit contra l'Elx. El club també critica la retirada d'estelades, que considera un símbol legal.
0: Notícies en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: El tradicionarius de sempre amb la frescor més actual. L'or de la música brilla amb la millor música d'arrel de parla catalana i l'estrena del nou vinil J per Cobla de Quico El Celio i la Cobla Reus Jove.
5: Per les festes de Sant Jaume.
4: Una exaltació d'allò nou, des de l'enamorament pel vell. La 33a edició del Tradicionarius a les Terres de l'Ebre s'ha refermat entre els clàssics de la música tradicional amb la millor mostra de cançó d'arrel de parla catalana adaptada i actualitzada al segle XXI. Els sons ebrencs, balears, pirinencs i lleidatans han estat els protagonistes de la cita davant de més de 1.000 persones que no s'han volgut perdre la cita

0: amb tocs brillants de tenora de fons. La sorpresa ha arribat quan ha aparegut a l'escenari el nebot de l'enyorat cantador roquetero Juanito Aragonés, excomponent legendari del grup Telstar, per cedir als músics l'acordió del seu oncle i rescatar-ne les contingudíssimes jotes de Lo Carlet de la Cava, cantat a pulmó per tot el públic. Com a prèvia, la vellada va viure una magnífica obertura amb les veus i sons d'instruments genuïns balears a càrrec de pitxorines, vuit alotes guardonades amb dos premis en de rock que han ofert el repertori del seu segon disc, Sa Falda Girada. Entre una llau d'arranjaments propis que han reinventat música tradicional centenària, les insulars també van interpretar una jota mallorquina que va trobar dansadors entre els assistents. Per la seva part, des de la Cerdanya, el Berguedà i l'Alt Urgell, l'orquestrina Trama va portar fins a Roquetes una potent sessió de ball folk per tancar la nit amb un directe de músiques de muntanya que van omplir la pista d'atrevits de totes les edats. Les rotllanes múltiples i els canvis de parella van succeir entre petits i grans al ritme dels passos pirinencs en les festes en tot les places de poble. Tampoc hi va faltar Joseret i la seva rondalla de Benicorda, reforçats pel jove roquetenc Marc a la pandereta, per presentar els artistes participants i lluir-se entre els assistents amb el cant improvisat, com a continuació, del llegat de l'enyorat Pepe García Lo Canalero. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, va celebrar l'èxit un nou any del Tradicionarius.
1: Bé, doncs arribem a aquesta 33a edició del Tradicionarius, un agost cultural i un agost en música tradicional a Roquetes. Van començar el mes d'agost en l'Ebre Folk i sempre acabem en este Tradicionarius, que una vegada més està sent un èxit en la participació dels millors grups folk dels països catalans i també en la presència de molt de públic. Més de 1.000 persones s'han aplegat a l'Hort de Cruells en un Tradicionarius que enguany segurament també té la dificultat de que és una setmana abans. Donar les gràcies una vegada més als organitzadors, en aquest cas també i a l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Roquetes, per apostar per la música de música tradicional, per la música folk, i seguir les nostres arrels, cuidar-les, i Roquetes en això som un referent de cuidar les nostres arrels, cuidar la nostra música i cuidar aquella música que pertany a la nostra història. Seguirem treballant i això no pararà aquí, perquè el Tradicionarius continuï a la nostra ciutat i ens permeti, com és el cas d'enguany, poder gaudir per primera vegada a les Terres de l'Ebre, en este cas del disc nou de Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries.
0: Al seu torn, el regidor de Cultura, Ciscoller, va destacar el retorn als orígens del certamen com a escenari de la promoció de la música d'arrel i popular dels països catalans.
2: Bé, aquesta nit del Tradicionarius, en la 33a edició, el que fem és tornar una mica als orígens del Tradicionarius en música d'arrel, en música popular i tradicional de països catalans. I en este cas, com no, com sempre, com tots els anys, comencem en les jotes, que és el folclore ebrenc. I a més, bueno, ja tenim també, en este cas, venit de les Illes, un grup de música popular i tradicional que ha tingut també premis a nivell de música popular a les Illes. I també dir que és una reinvenció de la música popular i tradicional, tal com heu pogut escoltar aquí, i segueixen l'estela dels grups anteriors que havien vingut aquí, com el Mallorca, després Música Nostra, etc. Després tindrem l'actuació aquí amb el Celenòmic de Ferreries amb la Cobla de Reus, que en aquest cas faran una barreja entre jota i sardana. També és innovació aquí a Terres de l'Ebre, per tant se presenta aquí els tres dies. I per tant Roquetes torna a ser l'escenari de la promoció de la música popular i cultural. I per últim, tornem a treballar a recuperar el ball de l'escenari gran en l'orquestra La Trama, l'orquestina La Trama, que també ve del Pirineu i que recupera balls tradicionals, també refets a partir de versions noves. I per tant tindrem avui música tradicional però reversionada. De manera que tornem d'una manera o altra a donar continuïtat en allò que fem, però és com allò que diu el J.B. Foix: m'exalta el nou i m'enamora el vell. Per tant, esperem que la gent se ho passi bé, que no mos plogui i que a partir de demà els pagesos puguin estar contents i que plogui tot el que vulgui. Moltes gràcies.
3: Prepara el carro.
0: El trio lleidatà Silvestre es va encarregar-se d'engegar divendres el 33è Tradicionarius a les Terres de l'Ebre i completant la mostra de música popular de diversos indrets de parla catalana, amb un espectacle fresc i sorprenent, de moments intimistes, de cants a capella, amb un clar signe feminista. El

0: El públic va participar i es va fusionar amb els artistes que van rescatar la bellesa de les cançons oblidades de les Terres de Ponent, amb una barreja entre polifonia tradicional i les bases electròniques més modernes. A més, paral·lelament a la celebració del festival, es va organitzar al mateix espai una fira d'artesania amb una desena de parades amb tota mena de productes que van conviure amb la música.
1: Xicots i xiques, visca!
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
0: I ara el nostre informatiu. És moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Marc Jaureguizar.
3: Bon dia, arrenca la setmana i ho fa amb un temps variable. Tampoc ha d'estar plovent durant tot el dia a les Terres de l'Ebre, però sí que tindrem algun remet, que de fet ja al llarg d'aquest matí, més aviat mig matí, arribarà a treure el nas, especialment cap a la Ribera d'Ebre i també a la costa del Montsià i del Baix Ebre. Algun ruixat intens, però molt local, i al llarg d'aquest migdia, primeres hores de la tarda més aviat, es reproduirà algun xàfec més important cap al port i també cap a la comarca del Matarranya i l'Alt Maestrat, arran de mar. Ja aquesta tarda tindrem més moments de clarianes, però amb vent, un vent de sud bastant marcat, això farà que hi hagi força mala mar. Atenció, vent de sud, temperat en temperatura, per tant, l'ambient encara continuarà més aviat calorós i sobretot xafogós. Compte amb aquestes tempestes, però locals, del migdia sobretot. N'estem pendents a la xarxa.
4: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

0: chocolate, cielo azul.
1: Creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nova alerta del Servei Meteorològic de Catalunya pel risc de fortes tempestes aquesta tarda, que arriben acompanyades de pedregada, que pot arribar a ser forta. Preocupen especialment les comarques del Pirineu, també al nord del país, i Ponent, així com l'interior de Tarragona. S'avisa més de pedra, que pot ser grossa. La previsió amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Pendents de les tempestes que ja descarreguen en alguns indrets. En aquests moments, per exemple, n'hi ha alguna de molt local però molt intensa, per exemple, cap al Segrià. També en d'altres contrades de Lleida, com és el cas de l'Alta Ribagorça, al nord de la Noguera, i cap a la Vall d'Aran. Immediatament ja aquestes tempestes, com a bolets, aniran apareixent a moltes altres comarques, sobretot les més fortes, a l'interior tarragoní, compta la Conca de Barberà, també al nord de Lleida, especial violència al voltant del Solsonès, i també a la capçalera del Ter i del Fluvià, però en aquest cas ja més avançada la tarda.
0: N'estem molt pendents, gràcies Lluís Mi, perquè són xàfecs que arriben després dels aiguats, que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'alcalde d'aquesta última localitat, Kenneth Martínez, demana una reflexió de país sobre la gestió de les infraestructures per tal d'evitar inundacions.
3: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament? Per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
0: En aquestes poblacions encara treballen en la retirada de fang i de residus, així com en resoldre les destrosses. A Roda de Barà, per exemple, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua per tal de dur a terme una reparació. És dilluns 24 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol reivindica la seva gestió per la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra el Partit Popular, Esther Minguell.
4: La ministra Elma Saiz ha criticat la proposta de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes.
0: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born.
4: El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i infants que han patit violència masclista.
0: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per l'arribada de nous secretaris i interventors habilitats per l'Estat.
4: Assumiran el càrrec a final de mes, però els pobles petits temen renúncies per no ser prou atractius pels nous funcionaris. Ho alerta el president de l'Associació de Micropobles, Joan Solà.
5: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament.
0: En cultura, l'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta,
4: que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de juliol hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats.
0: Pel que fa als esports, el Barça s'estrena a la Lliga amb golejada, Joan Barberà.
6: Triomf per 0 gols a 5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaurana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín, i hem de destacar que la lesió de Gavi ha quedat només en un ensurt.
0: Al control de so hi tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació, el José Gallardo i la Regina González. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de l'arribada de noves tempestes a partir d'aquesta tarda, que poden anar acompanyades de forta pedregada, especialment a les comarques de Ponent, també al nord i al Pirineu, i atenció també al sud de Tarragona. S'alerta més d'una pedra especialment grossa, de més de 5 centímetres. Volem saber els detalls d'aquesta previsió. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou.
2: Bon dia, la setmana comença amb dinamisme i és que hi ha molts núvols que a hores d'ara van creixent com a bolets i ja comencen a deixar alguns primers ruixats. De moment són molt locals, però alguns se n'estan produint cap al Camp de Tarragona, també al voltant de les Garrigues, l'Urgell i, per una altra banda, a l'Alt Pirineu Lleidatà. Són ruixats que, de moment, són molt isolats. Gran part de Catalunya fins i tot té clarianes i l'ambient és molt suau, xafogós, a més, arran de mar. Però compte perquè el vent s'ha d'anar reforçant, fent que hi hagi també molt mala mar al llarg d'aquesta tarda i vespre, i també arribaran moltes més tempestes. Les més fortes, al nord de Lleida, també al Solsonès, cap a la banda d'Osona, Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya i la banda de Montserrat, també les muntanyes de Prades.

0: infraestructures que actuen com a barrera davant del pas de l'aigua, especialment la Nacional 340 i la via del tren al seu pas per Coma-ruga.
1: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
0: El Batlle del Vendrell creu que les respostes que fins ara han donat les administracions no són adequades en l'actual context de canvi climàtic, on calen actuacions i protocols supramunicipals.
1: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
0: La intensitat de l'episodi d'aquest dissabte es pot comprovar amb el fet que en només 3 hores la policia local va rebre fins a 108 trucades de ciutadans sol·licitant els seus serveis.
2: De fet, els nuclis marítims al Vendrell recuperen encara a hores d'ara la normalitat després dels aiguats que ara us estàvem explicant. Els serveis municipals i els veïns i veïnes treballen conjuntament en la neteja de carrers, la retirada de fang i residus i la reparació dels desperfectes que han deixat les fortes pluges. Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
3: Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs van quedar afectats per l'acumulació d'aigua i aquest dilluns encara són ben visibles les conseqüències, sobretot al barri del Brisamar. Expliquen com viuen la situació les veïnes Isabel Soriano i Montserrat Ferrer.
4: Y siempre hay que salir a nado cuando cae una de esas, pero esta vez ha sido algo superior. Nosotros no dábamos abasto a coger colchas, toallas de baño para poder, porque no entraba, bueno, ya te digo, las puertas todas las de abajo... No podia cerrar ni una.
5: Com aquesta vegada, jo només ho recordo potser fa uns 15-20 anys, potser 20.
3: Els serveis de neteja encara retiraven aquest dilluns restes de vegetació i altres residus acumulats als carrers, però també han estat els veïns i veïnes els qui s'han hagut de remengar per tornar a fer habitables les seves cases.
4: Porque te encuentras solo, después no han tenido la delicadeza de pasar siquiera la máquina.
3: L'hotel Maramar de Coma-ruga és un dels negocis que més ha patit les conseqüències dels aiguats, la inundació de l'aparcament ha malmès els vehicles dels turistes allotjats, alguns dels quals en resideixen a l'estranger.
2: I només uns quilòmetres més enllà, a Roda de Barà, al Tarragonès, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs en un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. El consistori treballa per tornar a la normalitat, però alerta que els danys també afecten una bomba d'aigües brutes, cosa que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Amb el poble en festa major per la celebració de Sant Bartomeu, les brigades municipals treballen sense descans per retirar vehicles arrossegats per l'aigua i reparar desperfectes. Entre els principals danys hi ha l'afectació sobre un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. L'avaria, com ha explicat a la xarxa l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, no es podrà reparar fins demà i això provocarà talls del subministrament.
7: La peça que està avariat l'hem localitzat a València, però fins demà al matí no la podem anar a buscar. Per tant, tindrem una tarda nit segurament en una part del poble sense aigua.
6: Un altre efecte dels aiguats ha estat l'avaria d'una bomba d'aigües brutes. Els danys tindran conseqüències immediates.
7: D'aquí poca estona ja estarà sortint segurament aigua bruta als carrers. Segurament haurem d'acabar tancant una part de la platja, si així és, perquè aquesta estació de bombament està molt a prop d'una de les platges.
6: D'altra banda, Pere Virgili s'ha mostrat comprensiu amb les explicacions rebudes per la no activació de l'ES Alert la matinada de les pluges. L'alcalde pensa que el Centre de Coordinació d'Emergències va prendre la decisió que creia que era la dient en el moment dels xàfecs.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Entrem en matèria política. L'executiu espanyol reivindica la gestió que s'està fent de la crisi migratòria a Ceuta i ha carregat contra la proposta del Partit Popular de confinar la ciutat per evitar la propagació de brots de malalties infeccioses. Justament avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes. Aquesta tarda el vicepresident Carlos Cuerpo serà a la ciutat autònoma. Lluís Mata.
9: El govern espanyol està atenent a Ceuta uns 4.000 migrants al dia i calcula que més de la meitat, uns 2.500, són menors. Aquí s'està fent un acompanyament i seguiment amb els serveis sociosanitaris. Així ho ha explicat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, en una entrevista a Televisió Espanyola. Saiz ha deixat clar que no hi ha cap dada que sostingui un risc sanitari a la ciutat autònoma. En aquest sentit, ha acusat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, d'actuar amb una greu irresponsabilitat i li ha recordat que si hi ha alguna cosa contagiosa, aquesta és la xenofòbia.
10: Muestra la grave irresponsabilitat. Mire, Ceuta no necessita generar angústia, generar miedo. para intentar quizás efectivamente que esa respuesta que yo le digo que tiene que ser desde la legalidad y la humanidad sea desde otros puntos que no comparto para nada. Ceuta, el señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer

0: soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia en una sociedad ceutí con la que comparto, con la que empatizo, con la que he hablado yo en la setmana que he estado y, por cierto, también, por supuesto, voy a volver.
1: Aquesta mateixa setmana arrenca el curs polític i, sens dubte, la crisi migratòria a Ceuta marcarà l'agenda. A partir de demà, la ministra de Defensa, Margarita Robles, encetarà la primera de les 8 compareixences previstes fins dilluns vinent al Congrés per abordar la qüestió.
2: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis i ho fa amb una intervenció artística al barri del Born. El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i d'infants que han patit violència masclista.
3: Aquesta instal·lació representa una esquerda, un trencament amb el sistema patriarcal, una ferida en forma d'escletxa on hi ha un mirall i el nom de dones assassinades per violència masclista. Una manera de recordar les víctimes i seguir lluitant contra els feminicidis. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Ara ens ajuden, a través d'aquest homenatge, a que les seves veus i les seves històries no es perdin i a que ens ajudi a seguir amb aquesta lluita, a seguir posant en marxa polítiques públiques que les ajudin, les acompanyin i les defensin i a treballar conjuntament amb els moviments feministes i amb la Plataforma contra les Violències de Gènere i totes les entitats que en formen part perquè la nostra ciutat sigui finalment una ciutat lliure d'aquesta xacra que és la violència vers les dones.
3: La intervenció artística és permanent, està instal·lada a la façana d'un edifici del carrer d'en Tripó de Barcelona i és obra del col·lectiu Ilium. Coral Vicent és una de les artistes.
5: Simbolitza el trencament d'una estructura, d'un sistema que és el patriarcal en el que vivim tota la societat i en el que veiem dins és... Dins de l'escletxa és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes són partícips i responsables d'aquesta ferida, que és la violència de gènere.
3: L'escletxa s'inaugurarà oficialment el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
2: Passant 12 minuts de les dues, l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls registrats aquesta matinada després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària en què un grup de joves s'ha acabat enfrontant a les forces policials. Han causat destrosses a la via pública que han afectat de retruc la programació del matí de la festa. Canal Blau, Jaume Inglés.
6: Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir a partir de 4:45 del matí per l'avís de baralles entre grups al voltant de la zona del carrer Joan Tarrida i el passeig de la Ribera. La presència dels agents ha desembocat en enfrontaments cap a la policia per part de desenes de joves que han provocat destrosses a la via pública en aquesta zona de la façana marítima. Durant els aldarulls han pres part de l'operatiu agents dels Mossos d'Esquadra de les unitats Arrop, Brimo i patrulles de seguretat ciutadana. També hi ha hagut en aquest dispositiu agents de la policia local de Sitges. Els dos cossos policials informen que no hi ha hagut detencions ni tampoc ferits per aquests fets. Sitges viu avui el seu dia central de la Festa Major, però la festivitat de Sant Bartomeu no ha pogut començar a les 6 del matí amb l'alegre i festiva matinal. Els aldarulls aquesta matinada s'han allargat, segons informen des dels Mossos, fins a 6:45 del matí. La matinal, amb els balls populars protagonistes, ha començat doncs aquest any més tard, cap a 7:45 del matí.
2: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per la presa de possessió a final de mes de 31 nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Aniran a consistoris on ja hi ha un secretari interí que ara haurà de plegar i temen no ser prou atractius per als nous funcionaris.
3: El secretari interventor és una figura clau per al funcionament dels ajuntaments i és especialment sensible per als més petits, ja que en depenen per a qüestions tan bàsiques com convocar plens o fer pagaments. Durant anys, els municipis han buscat solucions amb personal interí o externs. Ara, l'arribada de nous funcionaris omple d'incertesa alguns batlles. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà, tem renúncies i la conseqüent paràlisi municipal.
7: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament. Però això pot provocar que els secretaris interins, secretaris que hi havien fins al moment, no hi siguin, el nou secretari habilitat doncs, tampoc no hi sigui i l'Ajuntament pugui quedar en una situació molt difícil.
3: L'alcaldessa de Collsuspina, Laia Oller, demana més acompanyament de la Generalitat en el procés.
8: Estem en aquesta sensació de primer de tot, d'inseguretat davant de la institució que estem defensant, i segona, de sensació com de no acabar d'aclarir i de que potser no hem tingut suficient al costat la Generalitat en aquest mes i mig que fa que es va començar tot aquest procés.
3: I des de la Generalitat, el director general d'Administració Local, Francesc Balbé, explica que s'està treballant amb les diputacions per facilitar la contractació de personal interí en formació.
9: Generar com una borsa de treball, que aquesta borsa de treball serveixi per si un ajuntament té una necessitat i vol contractar un interí, que pugui anar en aquesta borsa i té les garanties de que aquella persona ha superat un curs de formació, que té una formació, uns coneixements, diguéssim, adequats per poder desenvolupar les funcions.
3: Al maig, la Generalitat va aprovar la creació de 540 places de secretari, interventors i tresorers per reforçar el funcionament dels ajuntaments més petits.
2: Canviant de qüestió, l'Ajuntament de Girona estudia habilitar zones de bany al riu Ter. El consistori ha encarregat un estudi per identificar quines zones serien les més adequades per fer-ho. L'objectiu és que l'estiu vinent ja hi hagi zones de bany regulades a la ciutat. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
10: La voluntat del consistori és identificar zones que puguin ser aptes o bé per al bany lliure o per usos recreatius de bany. Una pràctica que ja es fa de manera informal en diversos punts, però que actualment no està regulada a la ciutat. L'Ajuntament preveu tenir els resultats d'aquest estudi abans d'acabar l'any, on s'avaluarà, per exemple, la protecció de la biodiversitat. Ho explica la regidora de Serveis Ambientals, Gemma Martínez.
11: Aquest estudi tindrà en compte tant la protecció de la biodiversitat com les característiques del comportament de l'aigua, elements de seguretat, de qualitat de l'aigua. En tot cas, el que sí que sabem és que hi ha zones que són susceptibles de ser zones aptes per al bany, i el que es tracta és de poder tenir doncs la confirmació.
10: La ciutat compta amb una llarga tradició de bany al riu. Ara, en un moment en què les altes temperatures també han propiciat l'augment de la freqüentació d'aquests espais fluvials, l'Ajuntament treballa per tenir-los regulats ja de cara a l'estiu vinent.
2: Doncs no deixem l'aigua, perquè l'estiu també fa créixer la demanda de llicències nàutiques. Moltes persones aprofiten aquests mesos per treure's el permís per navegar. Abans, però, cal passar per un centre mèdic que acrediti que som aptes. Ràdio Ciutat de Badalona, Àlex Isó.
12: El Centre Mèdic de Badalona, al carrer del Temple, treballen des de l'any 1984 oferint certificats mèdics homologats. La majoria són per al carnet de conduir, però també han detectat un augment de l'interès pels permisos nàutics, especialment entre persones d'entre 35 i 50 anys. En aquest cas, les proves són més exigents que les del carnet de conduir. Per exemple, el daltonisme pot dificultar l'obtenció del permís. Ho explica la gerent del centre, Carmina Mas.
13: Les proves, doncs, bueno, més que res, l'agudesa visual, perquè és el que s'ha de mirar, és la visió cromàtica, això és molt important per si es condueix de nit. Un psicòleg també que fa les proves pertinents, doncs, per nàutica, perquè hi ha testos per avaluar com estan les capacitats de la persona per poder conduir en alta mar, doncs, un vaixell que tant pot ser de patró com pot ser de recreo.
12: A més dels permisos de conduir nàutics, el centre també tramita certificats per a permisos d'armes, gossos potencialment perillosos i seguretat privada. En aquests casos, les proves són encara més exigents i inclouen un test de personalitat homologat.
2: Al Baix Camp, els pagesos han iniciat la collita de les primeres avellanes amb bones expectatives gràcies a les pluges i també al rec del pantà de Riudecanyes. El sector, però, reclama uns preus que compensin l'augment dels costos de producció. Canal Reus, Oriol Domingo.
14: Els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Des de fa uns dies se'n recullen les primeres varietats. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya que torna a la normalitat. Els productors hauran de veure si permeten cobrir uns costos de producció que continuen sent molt elevats. Josep Zacarias, president de la Cooperativa Agrícola de Riudoms i membre del sector de la fruita seca d'Unió de Pagesos, assenyala que el sector encara arrossega els efectes de diverses campanyes amb males produccions.
15: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida.
14: Molts pagesos han arrencat els avellaners morts per la sequera i els han substituït per cultius més resistents, com l'ametller o el garrofer. Fa 40 anys al Camp de Tarragona hi havia 35.000 hectàrees d'avellaners. Actualment no n'hi ha ni 7.000. Per fer front a aquesta situació, el Departament d'Agricultura va presentar fa uns mesos el Pla de l'Avellana 2026-2028, amb 25 mesures per reforçar el sector i garantir la continuïtat del cultiu.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades avui. L'aplicació Transporta'm s'actualitza per oferir més detalls dels trens de Rodalies i informació a temps real del metro de Barcelona.
3: Avisarà sobre el temps real que falta perquè el comboi del metro arribi a l'estació, en quin punt exacte es troba i els nivells d'ocupació. Respecte a Rodalies s'afegeixen detalls sobre el model de tren i quants vagons porta. Aquesta eina es va estrenar fa un any per la plataforma Dignitat a les Vies i compta amb més de 90.000 descàrregues.
2: Ferrocarrils de la Generalitat reprèn el servei habitual a la línia Barcelona-Vallès després de les obres per renovar la via.
3: Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense fer-ho. Ferrocarrils assegura que els treballs han millorat la robustesa del servei i reduiran els costos de manteniment.
2: I a la presó, tres acusats de robar 3.700 metres de coure de l'enllumenat públic de Figueres.
3: Els fets es van produir la setmana passada i van deixar sense llum diversos carrers de la zona est de la capital de l'Alt Empordà. Els arrestats robaven el cable de coure de les arquetes i els fanals de la ciutat i es va acabar emportant gairebé 4 quilòmetres de fil. A un d'ells, els agents de la Guàrdia Urbana el va detenir dues vegades en poca estona, una amb un sac ple de cablejat i una altra quan manipulava una arqueta al camí vell de Vilatenim.
2: És moment per a la cultura. L'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta, que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha tot un programa farcit d'actes amb diverses novetats. La saben des de Ràdio Tortosa, David Benito.
16: Un espectacle de drons il·luminarà Tortosa per primera vegada durant les festes de la Cinta. L'espectacle que porta per títol Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició és una de les principals novetats de les festes majors. Jordi Jordan és el regidor de festes.
17: És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcte aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
16: Les festes de la Cinta també seran una oportunitat per la música tradicional, posant en valor la jota amb la tercera vetllada de versadors i rapers de l'Ebre Folk. D'altra banda, hi haurà el Festival de Músiques Diverses per celebrar la música i les cultures del món amb danses africanes, colombianes i d'altres indrets del planeta.
2: I abans dels esports us volem parlar de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que preserva una gran quantitat de documents oficials de diferents tipologies i formats. Ara l'arxiu fa una crida als particulars a fer donacions per poder completar la memòria de la ciutat. Cugat Mèdia, Tina Forest.
18: Des del primer terç del segle XX ja es tenen les primeres referències de gent que d'alguna manera tractava la informació disponible a Sant Cugat. D'aleshores ençà, els diferents responsables que han passat per l'arxiu municipal han anat recopilant tota la documentació disponible per tal de representar el millor possible el passat i present santcugatenc. Si bé els documents oficials nodreixen part d'aquest arxiu, els seus responsables donen molta importància a les donacions que fa la gent de la ciutat, ja que completen el relat amb la seva mirada més personal. Francesc Jiménez és el cap de l'arxiu municipal.
19: El poder, el govern intenta que hi hagi unes línies concretes que són les que queden documentades. Però per poder construir el trencaclosques de què passava realment a una nostra casa, a Sant Cugat, al llarg del segle, ens interessen molt les donacions. Perquè aquí sí que els particulars, que no tenen una funció pública de dirigir el discurs, ens ajuden a completar.
18: Actualment l'arxiu fa front a diferents reptes com el de la digitalització de gran part de la seva documentació i també a un canvi de seu que s'adapti a les noves condicions climàtiques i garanteixi la bona conservació dels documents.
2: I moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Lliga i ho fa amb golejada.
20: Bon dia, Marta. Triomf per 0 gols a 5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha, també de Fermín, i es va estrenar a Adeyemi. Escoltem un feliç Fermín López, que es va lesionar al final del curs passat i tornava a jugar després de perdre's al Mundial. I a més, ahir, amb dos gols.
21: Crec que l'equip ha fet un molt bon partit, de principi fins al final. Hem fet molts gols i hem de seguir així, agafant ritme, i personalment molt content per marcar una altra vegada amb el Barça i res, estem molt contents i hem de seguir així. No, li he dit thank you perquè la veritat que estava sol també i me l'ha donat perquè jo marqués, i crec que ha fet un molt bon partit també i estem molt contents tot amb ell.
20: Parlava Fermín López i destacava Anthony Gordon, una de les novetats del Futbol Club Barcelona per aquesta temporada, i que ahir li va fer l'assistència en un dels gols. I ahir es va retirar lesionat el migcampista Gavi i es van encendre les alarmes després que patís en el seu dia una greu lesió, i tot plegat ha quedat només amb un ensurt Avui el Barça ha comunicat que només pateix una contusió. A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell segueix mostrant una gran cara en el retorn a la categoria, tot i no guanyar, s'està mostrant millor que els seus rivals. Ahir 0-0 al camp del Castelló, que la temporada passada va jugar al play-off d'ascens, ens informa des de Ràdio Sabadell l'Adriana Arroyo.
0: El Sabadell va mantenir ahir a Castalia les bones sensacions de l'estrena a la Lliga Hypermotion al Molinón. Igual que a Gijón, l'equip va tornar a deixar la porteria a 0 i, malgrat gaudir de les millors oportunitats, va repetir empat a 0 contra un altre candidat a la part alta, en el cas d'ahir, al Castelló. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destaca sobretot la competitivitat mostrada en aquest inici de Lliga.
1: Crec que hem tingut un volum d'ocasions suficient per guanyar el partit, situacions clares, i no recordo cap intervenció de mèrit de Diego. Llavors, crec que hem de posar en valor la feina de l'equip, seguim amb el nostre procés de construcció, amb jugadors que encara s'han de posar a to, però l'equip segueix sent competitiu.
0: En les últimes hores, a més, s'han confirmat dues baixes més, acord per la rescisió dels contractes de dos dels joves de l'última plantilla, Lluís Esteve, que ja va estar cedit mig curs al Reus, a segona federació, i també al lateral Carlos Alemán. Avui, per cert, les oficines de la nova Creu Alta han estat tancades pel matí per un simulacre a l'estadi. Dissabte serà l'estrena de locals de l'any del retorn a segona divisió, després de dos desplaçaments consecutius. Serà a les 5 contra un altre candidat a l'ascens, com és l'Almeria.
20: I en handbol, avui es juguen les finals de la Supercopa a Catalunya en categoria femenina, Lleida-Granollers, i masculina, clàssic Granollers-Barça.
2: Gràcies, Joan Barberà. Gairebé 2:45. Fem una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
22: La xarxa de comunicació local.
23: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda. Estan

0: no sé ni lo que és. La que arriba català, primo, l'oncle i balla balla.
1: La xarxa de comunicació local.

o a l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Nou avís per l'arribada de tempestes a partir d'aquesta tarda que poden anar acompanyades de forta pedregada, especialment a les comarques de Ponent i el Pirineu. S'alerta a més d'una pedra que pot ser especialment grossa de fins a 5 centímetres. Fins al vespre es preveu la possibilitat de superar el llindar d'intensitat de pluja, recordem, de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i l'Urgell. El perill serà més baix a la resta del Pirineu i el Prepirineu, així com comarques de Lleida, Catalunya Central, interior de Girona, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més qüestions. El govern espanyol reivindica la seva gestió per la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra el Partit Popular. La ministra Elma Saiz ha criticat la proposta de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Avui Sanitat ha celebrat una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin les vacunes.
2: Muestra la grave irresponsabilidad. Mire, Ceuta no necesita generar angustia, generar miedo, para intentar quizás efectivamente que esa respuesta que yo le digo que tiene que ser desde la legalidad y la humanidad sea desde otros puntos que no comparto para nada. Ceuta, el señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia.
1: I la Conselleria de Drets Socials ha recuperat la convocatòria de prestació d'atenció a persones amb discapacitat per finançar productes de suport i mobilitat. El programa, que preveu arribar a 5.500 persones, està dotat d'una partida inicial de 5 milions d'euros que podrà arribar al 7 en funció de la demanda. Les sol·licituds es podran presentar a partir de demà dimarts i fins al 2 d'octubre. Així, totes les persones que entre 2024 i 2026 van comprar elements per adaptar el seu vehicle, cadires de rodes, llits adaptats, audiòfons i, entre d'altres, podran presentar les factures perquè se'ls retorni una part de l'import. I l'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per l'arribada de nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Assumiran el càrrec a final d'aquest mes, però els pobles petits temen renúncies perquè, diuen, potser no resulten prou atractius per als nous funcionaris. I acabem parlant del Barça, que s'ha estrenat a la Lliga amb golejada. Triomf per 0-5 al camp de l'Elx en el primer partit dels blaugranes en la competició domèstica. Tornem d'aquí una hora.
0: Notícies en xarxa.

26 d'agost. Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. El dimarts 25, a partir de les 4 de la tarda, talls a l'avinguda Vall de Safant, carrers Xurruca, Trabal i Emsal Claver. Restarà prohibit aparcar al pàrquing de l'Aqua, l'Observatori de l'Ebre, el pont del Via Albert, el de la Seu del Parc Natural, pàrquing de la zona d'autocaravanes, Torre d'en Gil i pàrquing de terra del Passeig Manel Cid. Les limitacions no s'aplicaran als veïns d'aquests carrers. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: Antena Caro, tota la música. On tu vulguis.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents de les fortes pluges que poden caure aquesta tarda a les comarques de Ponent i al Pirineu. A les properes hores hi ha possibilitat de tempestes intenses amb pedra de més de 2 centímetres i ratxes fortes de vent de 90 o més de 90 km hora, esclafits i tornados a les comarques de l'Alt Urgell i Cerdanya, així ho diu Protecció Civil. Recordem que es preveu possibilitat de superar el llindar d'intensitat de pluja de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i l'Urgell. Són xàfecs que arriben després dels aiguats que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç avui de les actuacions fetes dissabte després de l'episodi de pluges extremes. L'alcalde, Kenneth Martínez, ha demanat que s'impulsin canvis estructurals en la gestió de les rieres i les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com ara la Nacional 340 i la Via del Tren.
2: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
1: Precisament uns 300 veïns de Roda de Barà al Tarragonès es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs. El consistori treballa per tornar a la normalitat, però alerta que els anys també afecten una bomba d'aigües brutes, el que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. I l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls registrats aquesta matinada després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària en què un grup de joves s'han enfrontat a les forces policials. Han causat destrosses a la via pública que han afectat també la programació de la Festa Major. Han estat fins a 6:45 del matí. El municipi defensa una Festa Major segura, respectuosa i compartida per tothom. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona presumptament relacionada amb diversos incendis de contenidors als barris de Sant Gervasi i Pedralbes. Els fets investigats es van produir entre el 6 de maig i el 5 d'agost. La detenció va tenir lloc ahir diumenge. Se li atribueixen 18 incendis que haurien provocat la crema de 127 contenidors, a més d'altres danys. L'Ajuntament de Barcelona estima que els danys ascendeixen a prop de 115.000 euros. D'aquí una hora més notícies.
0: Notícies en xarxa.

0: 26 d'agost. Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. El dimarts 25, a partir de les 4 de la tarda, talls a l'avinguda Vall de Safant, carrers Xurruca, Trabal i Emsal Claver. Restarà prohibit aparcar al pàrquing de l'Aqua, l'Observatori de l'Ebre, el pont del Via Albert, el de la Seu del Parc Natural, pàrquing de la zona d'autocaravanes, Torre d'en Gil i pàrquing de terra del Passeig Manel Cid. Les limitacions no s'aplicaran als veïns d'aquests carrers. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: Antena Caro, tota la música.
2: Game.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

o a l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre per vacances.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'Avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: Tota la música.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Gena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Tarda de tempestes en calamar-se i forts vents amb possibilitat de tornados i esclafits. Una forta tempesta empedregada ha deixat els carrers plens d'aigua i els passos inundats a Tarragona. Les pluges més intenses han durat pocs minuts, però han estat suficients perquè l'aigua baixés per carrers com del Serrallo i Sant Pere Gravina. La pedregada ha arribat a trencar vidres de finestres. A més, les línies de Rodalies R14, R15 i RT han quedat tallades entre Móra la Nova i Reus a causa de la pluja. Entre les 5 i 2 quarts de 7 els bombers han rebut 129 avisos i el número 112, el telèfon 112, més de 370 trucades fins a les 7. Els xàfecs ara s'han tornat a reactivar al Baix Camp i al Tarragonès i poden ser localment forts. A més, ara un dels nuclis de tempesta més intensa arriba a l'àrea metropolitana de Barcelona i avança de sud cap a nord. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui l'enviament de vacunes a Ceuta fins a 45.000. Es tracta de 15.000 dosis de triple vírica i, d'entre d'altres, 10.000 de difteria, tètanus, varicela i polio. Fins ara s'han detectat 3 casos de tuberculosi, 55 de gastroenteritis i un nombre indeterminat de casos de sarna. Tot i això, fons del Ministeri han assenyalat que la situació a Ceuta no és d'emergència de salut pública, però que ho fan per prevenció. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per demà a les 9 del matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar aquesta crisi. I els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya amb normalitat. Tot i això, tenen l'incògnita del preu. Escoltem Josep Zacarias, president de la cooperativa agrícola de Riudoms i d'Unió de Pagesos.
2: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida o ens deixen guanyar la vida.
1: I la passatgera d'una motocicleta morta en un accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, del vehicle ha sortit de la via, ha perdut l'equilibri i ha impactat contra la furgoneta. El conductor de la motocicleta ha resultat ferit lleu. Els fets han passat poc després d'un quart de 6 de la tarda. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any 87 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres, 33 de les quals eren motoristes o passatgers. Entre les víctimes mortals també hi ha 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i una persona que anava en patinet.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: El tradicionarius de sempre amb la frescor més actual. L'or de la música brilla amb la millor música d'arrel de parla catalana i l'estrena del nou vinil Jota per Cobla de Quico Elcelio i la cobla Reus Jove.
5: Per les festes de Sant Jaume.
4: Una exaltació d'allò nou, des de l'enamorament pel vell. La 33a edició del Tradicionarius a les Terres de l'Ebre s'ha refermat entre els clàssics de la música tradicional amb la millor mostra de cançó d'arrel de parla catalana adaptada i actualitzada al segle XXI. Els sons ebrencs, balears, pirinencs i lleidatans han estat els protagonistes de la cita davant de més de 1.000 persones que no s'han volgut perdre la cita imprescindible de l'estiu, que ha tingut com a pla fort l'estrena del nou disc Jota per Cobla de Quico Elcelio i la cobla Reus Jove.
6: Prepara el carro.
4: Els fidels seguidors del festival han omplert un or de cruells reconvertit en l'or de la música, en un certamen organitzat per l'Ajuntament de Roquetes i la Simpàtica Produccions, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona. La fusió entre jota i sardana per reinterpretar els temes clàssics del folclore ebrenc ha meravellat tothom en la presentació del nou treball en format vinil Jota per Cobla de Quico Elcelio, Noi i el Monteferreries, acompanyats pel so mediterrani que aporta la cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. En la jornada principal de dissabte, la diversió en els diàlegs i la innovació en els acords han desembocat en un entretingut concert on no han faltat himnes com de Roquetes Vinc, de Roquetes Baixo, amb tots brillants de tenora de fons. La sorpresa ha arribat quan ha aparegut a l'escenari el nebot de l'enyorat cantador roquetero Juanito Aragonés, excomponent legendari del grup Telstar, per cedir als músics l'acordió del seu oncle i rescatar-ne les contingudíssimes jotes de lo Carlet de la Cava, cantat a pulmó per tot el públic. Com a prèvia, la vellada va viure una magnífica obertura amb les veus i sons d'instruments genuïns balears a càrrec de Pitxorines, vuit alotes guardonades amb dos premis enderrock que han ofert el repertori del seu segon disc, Sa Falda Girada. Entre una llau d'arranjaments propis que han reinventat música tradicional centenària, les insulars també van interpretar una jota mallorquina que va trobar dansadors entre els assistents. Per la seva part, des de la Cerdanya, el Berguedà i l'Alt Urgell, l'orquestrina Trama va portar fins a Roquetes una potent sessió de ball folk per tancar la nit amb un directe de músiques de muntanya que van omplir la pista d'atrevits de totes les edats. Les rotllanes múltiples i els canvis de parella van succeir entre petits i grans al ritme dels passos pirinencs en les festes entorn les places de poble. Tampoc hi va faltar Joseret i la seva rondalla de Benicorda, reforçats pel jove roquetenc Marc a la pandereta, per presentar els artistes participants i lluir-se entre els assistents amb el cant improvisat, com a continuació, del llegat de l'enyorat Pepe García, lo canalero. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, va celebrar l'èxit un nou any del Tradicionarius.
7: Bé, doncs arribem a aquesta 33a edició del Tradicionarius, un agost cultural i un agost en música tradicional a Roquetes. Van començar el mes d'agost en l'Ebre Folk i sempre acabem en este Tradicionarius, que una vegada més està sent un èxit en la participació dels millors grups folk dels països catalans i també en la presència de molt de públic. Més de 1.000 persones s'han aplegat a l'Hort de Cruells en un Tradicionarius que enguany segurament també té la dificultat de que és una setmana abans. Donar les gràcies una vegada més als organitzadors, en este cas també i a l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Roquetes, per apostar per la música de música tradicional, per la música folk, i seguir les nostres arrels, cuidar-les, i Roquetes en això som un referent de cuidar les nostres arrels, cuidar la nostra música i cuidar aquella música que pertany a la nostra història. Seguirem treballant, i això no pararà aquí, per a que el Tradicionarius continuï a la nostra ciutat i ens permeti, com és el cas d'enguany, poder gaudir per primera vegada a les Terres de l'Ebre, en este cas del disc nou de Guy Colcel i el noi i el Mut de Ferreries.
4: Al seu torn, el regidor de Cultura, Ciscoller, va destacar el retorn als orígens del certamen com a escenari de la promoció de la música d'arrel i popular dels països catalans.
8: Bé, aquesta nit del Tradicionarius, en la 33a edició, el que fem és tornar una mica als orígens del Tradicionarius en música d'arrel, en música popular i tradicional de països catalans. I en este cas, com no, com sempre, com tots els anys, comencem en les jotes, que és el folclore ebrenc, i a més, bueno, ja tenim també, en este cas, venit de les Illes, un grup de música popular tradicional que ha tingut també premis a nivell de música popular a les Illes, i també dir que és una reinvenció de la música popular tradicional, tal com heu pogut escoltar aquí, i segueixen l'estela dels grups anteriors que havien vingut aquí, com el Mallorca, després Música Nostra, etc. Després tindrem l'actuació aquí amb el Celenòmium de Ferreries amb la Cobla de Reus, que en este cas faran una barreja entre jota i sardana. També és innovació aquí a Terres de l'Ebre, per tant se presenta aquí este disc. I per tant Roquetes torna a ser l'escenari de la promoció de la música popular i cultural. I per últim, tornem a treballar a recuperar el ball de l'escenari gran en l'orquestra La Trama, l'orquestina La Trama, que també ve del Pirineu i que recupera balls tradicionals, també refets a partir de versions noves. I per tant, tindrem avui música tradicional però reversionada. De manera que tornem d'una manera o altra a donar continuïtat en allò que fem, però és com allò que diu el JB Foix: m'exalta el nou i m'enamora el vell. Per tant, esperem que la gent se ho passi bé, que no mos plogui i que a partir de demà els pagesos puguin estar contents i que plogui tot el que vulgui. Moltes gràcies.
4: El trio lleidatà Silvestre es va encarregar-se d'engegar divendres el 33è Tradicionarius a les Terres de l'Ebre i completant la mostra de música pública.

0: pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luis Mi Pérez.
1: Bon dia, arrenca la setmana i ho fa amb un temps variable. Tampoc ha d'estar plovent durant tot el dia a les Terres de l'Ebre, però sí que tindrem algun ramet que, de fet, ja al llarg d'aquest matí, més aviat mig matí, arribarà a treure el nas, especialment cap a la Ribera d'Ebre i també a la costa del Montsià i del Baix Ebre. Algun ruixat intens, però molt local. I al llarg d'aquest migdia, primeres hores de la tarda més aviat, es reproduirà algun xàfec més important cap al port i també cap a la comarca del Matarranya i l'Alt Maestrat. Arran de mar, ja aquesta tarda tindrem més moments de clarianes, però amb vent. Un vent de sud bastant marcat, això farà que hi hagi força mala mar. Atenció, vent de sud, tan parat en temperatura, per tant, l'ambient encara continuarà més aviat calorós i sobretot xafogós. Compte amb aquestes tempestes, però locals, del migdia sobretot. N'estem pendents a la xarxa.
2: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.
1: And you know who I wanna thank? I wanna thank me.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances. Feels like I just

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Carro. Tota la música.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Amb Gina Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: en serio.
1: A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

d'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la mitjana.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.